Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: 94.6 FM.
1: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dimarts, 19 de maig. Avui hi ha vaga a l'educació, però també avui destaquem el Pine of Science. És aquest primer festival de divulgació científica més gran del món que es fa per primera vegada a Pineda.
2: El Pine of Science és un festival científic, el festival de divulgació científica més gran a nivell mundial, i aquest any és la 8a edició que es fa a Espanya. I és el primer any que ho fem a Pineda. I la idea és portar la ciència als bars. Per què als bars? Doncs perquè és un ambient distès on la gent pot estar tranquil·lament prenent alguna cosa, a la vegada que pot estar escoltant una ponència, una xerrada que fan investigadors de la zona. Hi ha tres científics que ens vindran a explicar la seva recerca del món invisible de les nostres platges, és a dir, dels microorganismes que trobem al mar. També tindrem en David, que ens parlarà dels virus a les aigües residuals, de la importància que tenen aquests i què ens poden explicar els virus. I per últim, l'Helena, que ens parlarà del món de l'educació i de la importància que els docents i les docents puguin formar-se abans de començar a exercir a les aules. Esperem que pugui venir molta gent del poble, que puguem gaudir d'aquesta jornada, que creiem que serà super enriquidora, super interessant, i esperem poder fer el Pint of Science durant molts

0: anys més.
1: Que vagi molt i molt bé i que feu un, entre tots, eh, una colla ben maca. Doncs vinga, va, que tinc feina, Marc. Molt bé, doncs ja està.
2: Bé, avui en parlarem, eh, d'aquest Pine of Science. És molt interessant, aquest festival de divulgació científica més gran del món. Coincideix també en dates i avui també es fa a Pineda i, per tant, això també ho explicarem. És una de les qüestions que avui en parlem al Dit i Fet de Ràdio Pineda, que ara comencem i també destaquem aquest cicle d'entrevistes als portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament. Recordeu, falta un any per les eleccions municipals del 2027 i aquests dies estem fent aquest cicle d'entrevistes. Avui és el torn del Gustavo Llero del Partit Popular. Parlarem amb ell al voltant de 8:45 del matí. Bé, a la punt del dia també anirem repassant cosetes que val la pena que coneguis, l'actualitat informativa que la repassem a 8:45 del matí amb en Pep Basar i la previsió del temps a 8:45 del matí amb Jordi Pérez. Tot això i més, el Dit i Fet, que comencem ara mateix aquí a Ràdio Pineda amb energia positiva. Salutacions, estic amb tu fins a la una. El meu nom és Olga Dieguer.
3: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: avui destaquem a les 5 de la tarda aquesta jornada participativa sobre el Pla Local d'Habitatge de Pineda. És una trobada per parlar d'habitatge i també recollir propostes de la ciutadania. L'objectiu és compartir precisament això, objectius, estratègies i propostes d'actuació. Avui dimarts a les 5 de la tarda a Can Comas. I també destaquem demà dimecres l'Hora del Cafè, que és aquest espai de networking per compartir experiències, crear contactes i també fer créixer projectes. Demà dimecres, a partir de les 3 de la tarda, al Centre Innova. Demà amb aquesta píndola formativa dedicada a la comunicació no verbal en aquesta Hora del Cafè de networking. Tota la informació al web municipal, també, òbviament, amb altres notícies que també ho compartim, al web municipal, al web de la ràdio, que és el portal de notícies de Pineda. Ja ho sabeu, radiopineda.cat.
1: Digi fet a Ràdio Pineda.

0: jocs que girava a l'entorn d'un amor apassionat, allò amb una pista de ball i la idea de no deixar passar aquell moment en què arriba allò que se'n diu popularment el fletxasso. És el Byron Time. Com m'agrada aquesta cançó dels Black Box. Això sí que ens posa les piles a un quart de nou del matí. En Pep, que s'ho va mirant des de la distància. Pep Besart, bon dia.
1: No, aquesta estava molt bé, jo la recordo molt.
0: Mal.
1: Sí, aquesta sí, aquesta
0: home,
1: sí.
0: Home, ja ho celebrarem, això.
1: Home, aquesta...
0: Això és mític.
1: És mític i això encara peta bé, eh?
0: Vull dir
1: que és classicón, per dir-ho així, però peta molt bé, això deu ser dels anys 80, 90.
0: M'estàs dient classicona?
1: Això deu ser dels anys 90, no?
0: Bueno, final, sí, 80, 90...
1: 90, 90, sí.
0: Ja t'ho buscaré, això.
1: Doncs res, molt bé. Sí, sí.
0: Anem per les notícies.
1: Vinga. Doncs avui dimarts hi ha nova jornada de vaga a l'educació amb un nou cicle de protestes i aquesta vegada, doncs, avui toca el Maresme. Recordem que és una aturada que es fa per sectors, diguem-ne, són sectorials, a vegades es fan per comarques, altres vegades doncs són de l'àmbit més general. Avui toca, com diem, el Maresme i el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Per tant, avui jornada de vaga. Recordem, això en el cas de Pineda, hi ha serveis mínims. Recordem també que dimecres els sindicats doncs estan convocats a educació, però si la negociació no avança, encara quedaran fins a 10 dies de vaga, dos dels quals es faran arreu de Catalunya. I avui també expliquem, ja ho hem explicat també, que Ràdio Pineda doncs continua amb el seu cicle d'entrevistes als portaveus municipals. Avui és el torn de Gustavo Ollero, del Partit Popular, una entrevista que mantindrem després de la previsió del temps. I avui també destaquem que les biblioteques de Pineda obren sales d'estudi nocturnes per ajudar a preparar els exàmens. Estaran obertes fins al 22 de juny a les dues biblioteques que té Pineda. Les sales s'obren doncs fins a les 12 de la nit, però també els caps de setmana amplien el seu horari habitual. I també avui parlarem de la presència pinedenca a la visita del Papa a Catalunya, perquè tindrà protagonisme la coral juvenil i també la romeria de Pineda a Montserrat. D'una banda, la coral juvenil cantarà ni més ni menys que la missa del Papa. Ho farà juntament amb altres cantaires. Per tant, avui ho expliquem amb tot detall perquè serà doncs molt interessant i podríem dir històrica aquesta actuació davant del Sant Pare. Però és que, a més, cantaran també, en part, a l'estadi olímpic. Per tant, vaja, una notícia, diguem-ne, força, força gran, aquesta. I, d'altra banda, també destacarem que la romeria de Pineda a Montserrat han estat convidats a Montserrat per participar a la pregària que farà el Papa a Montserrat. Hi haurà un acte que pot aplegar cap a 10.000 persones. De fet, no hi ha cap plaça buida. I serà també una notícia destacada que membres de la romeria doncs participaran en aquesta pregària que farà el Papa a Montserrat. Bé, dir també, en relació amb això, que no queden llocs ni per anar a Montserrat, ni per la missa que farà un fotimer, ni tampoc queden places d'hotels a Barcelona. Vull dir, perquè això també pot tenir repercussió a l'Alt Maresme, en què els hotels notin que la gent doncs vagi ocupant places hoteleres. Bé, avui ho explicarem perquè és molt interessant. Tot això també, fins i tot des d'un àmbit econòmic. Vam emetre-ho al programa Sortim a Ràdio Pineda aquest passat divendres. Podeu recuperar el programa a radiopineda.cat. Això és una mica com el que passa amb els grans premis, per exemple, el de motociclisme, no? Costa molts diners, però en fa per una altra banda. Per tant, la visita del Papa, l'altre dia una persona deia, no sé si van quantificar els costos en més de 50 milions o 60 o 70 milions d'euros, però veureu quants n'arribarà a fer, que aquesta és l'altra. L'altre dia veia com el cremallera de Montserrat i tot això ja no té places, vull dir que està tot ocupat. Bé, avui parlarem també de la Generalitat, que porta a terme una nova regulació de la recol·lecció del llentiscle. Molta gent potser no sap què és el llentiscle, doncs és un arbust molt habitual al bosc mediterrani. No està protegit, però hi ha molta demanda per fer decoracions i ornaments, sobretot en països com ara Holanda. Bé, què passa? Doncs que hi ha grups que ho recullen en grans quantitats i fan malbé doncs els boscos. Per això hi ha una regulació que s'aplicarà doncs justament a partir d'avui mateix. Pineda acull per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada el món de la ciència a les cafeteries, avui ho hem explicat, i a la cafeteria que s'hi ha afegit és el Cafè l'Havana del carrer Moragues i Barret. Avui en parlarem a Ràdio Pineda i també es parlarà doncs, a les 7 de la tarda de ciència, molt interessant en aquest cafè pinerenc. I per cert que encara cueja la protesta antifeixista contra el retorn d'un festival neonazi a Santa Rosana, que es farà el darrer cap de setmana de maig. Serà la quarta edició, plegarà unes 200 persones, s'allotgen en la seva majoria a Calella i es va fer una manifestació, que ja m'han parlat també a Ràdio Pineda, que va plegar doncs, unes 100 persones. Bé, recordem que l'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, ha dit que no poden prohibir-ho perquè es fa en una finca privada amb el consentiment de la propietat i que, a més, no els consta, diu, que es cobri entrada. Això sí, s'ha mobilitzat la policia perquè tingui controls d'accés en aquesta finca. I avui també parlarem de Malgrat de Mar. Re, un apunt, només que s'ha obert el termini per demanar beques menjador a Malgrat de Mar fins al 8 de juny. Per cert, que les Santes de Mataró ja tenen el seu cartell anunciat. Hi haurà actuacions destacades, per exemple, de Tallets, són el cap de cartell, que per cert són mataronins, però sense cap mena de dubte, la festa major de Mataró, les Santes, arriben sempre pleníssimes d'actes i és una de les grans, grans, grans festes del nostre país. Per exemple, la Nit Boja, els gegants que tenen un protagonisme brutal, i la Diada Castellera, entre d'altres, però també doncs, hi ha tots els concerts, la crida, la remullada, bueno, hi ha un fotimer de coses, eh? Com sabeu, sempre és a finals de juliol. I avui doncs, els diaris parlen de la nova jornada de vaga. Una vegada més arriben aquestes vagues, avui destaquen tots els diaris, i els diaris també destaquen avui que Esquerra doncs, valida l'acord amb el govern del PSC pels pressupostos després d'un Consell Nacional que s'ha fet doncs, i que ha quedat doncs, pràcticament tot encarrilat. Illa i Junqueras, per tant, escenificaran avui l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. Curiós també el paper dels comuns, que ja estava lligat fins i tot signat, però ara han dit, calla, espera't, no, que no sabem encara si signarem, perquè volem que es vegi... Bueno, volen sortir a la palestra perquè hi hagi, doncs ara que hi ha els profes que demanen més peles, doncs que es tingui en compte també aquesta qüestió. Bé, a ningú se li escapa que els pressupostos presumiblement tiraran endavant. Per cert, que hi ha una qüestió que també avui ens ho mirarem amb calma, perquè hem sabut que el govern del PSC amb Esquerra Republicana i de retruc amb el govern espanyol haurien aprovat dues coses que s'han de fer públic demà. Una és el famós tren orbital, que és això que no ha de passar per Barcelona, que farà tot una volta per anar fins al Garraf i tot això. Bé, ja veurem. Dic ja veurem perquè és una obra cara, que ha de pagar l'Estat i que serà llarga. Però d'altra banda hi ha una notícia molt més immediata que potser ha passat desapercebuda i que és important, sobretot per pobles com nosaltres o pel sector de la pesca. I és que el govern i Esquerra Republicana hauria pactat que l'Estat deixaria de tenir competències a la costa catalana. Per tant, la gestió del litoral seria estrictament de titularitat catalana. Per tant, aquells famosos informes vinculants que té sempre el govern espanyol sobre la costa catalana deixarien d'existir. Veurem què és el que passa, perquè això és una qüestió doncs, que ens ho mirarem amb calma, perquè afecta, encara que no ho sembli, afecta i molt a pobles com ara a Pineda, però també tots els ports, l'àmbit de la pesca, una pila de coses. També explica avui la premsa que el senyor Moreno Bonilla vol governar sol, però ningú se li escapa que Vox té allò que es diu popularment la paella pel mànec. Per tant, si Vox no s'absté o no vota a favor, el Partit Popular no podrà sortir escollit president a la primera, el senyor Moreno. Bé, ja veurem, queden dies encara per aquesta qüestió, però és també doncs, notícia a tots els diaris. I també que Putin viatja cap a la Xina. Fins ara va fer-ho Donald Trump, ara ho fa el senyor Vladimir Putin, i asseguren que tindran una amistat, bueno, que tenen una amistat amb la Xina sense límits. Així ho diuen doncs, en aquesta nota de premsa que han fet saber els mitjans de comunicació. Per tant, un altre cop la Xina, que es converteix en el centre neuràlgic del planeta. I avui és també notícia als diaris que la Shakira guanya Hisenda, finalment ha aconseguit amb els seus advocats i amb molta dosi de paciència i de diners guanyar a Hisenda, que això no ho aconsegueix gairebé ningú, i ha pogut demostrar que és una apàtrida fiscal, almenys durant aquell temps, perquè va estar de gira mundial, per tant, no vivia a Espanya. I, per tant, Hisenda li ha de tornar ni més ni menys que 55 milions d'euros, que, bueno, que són uns quants dinerons, que es faci amb el que vulgui. I els Mossos d'Esquadra, que acaben, doncs, assumint que a Catalunya hi ha una mitjana de dos tirotejos a la setmana. Per tant, una qüestió que a Catalunya era, diguem-ne, inverossímil, que no passava això a Catalunya fa poc, doncs l'arribada de bandes moltes vegades afins i amants de portar katanes i pistoles sota la butxaca, o dins la butxaca, millor dit, doncs, bueno, doncs provoca aquesta mena de coses.
2: No estem bé. No estem bé.
1: No, és que no estem
0: bé.
1: Els Mossos d'Esquadra volen analitzar i interpretar què és el que està passant, però el que està passant, doncs, és això. Es maten entre ells,
0: ja,
1: també t'ho dic.
0: Això del no estem bé s'està convertint una mica en el nostre lema.
1: No, però ja potser sona massa i tot,
0: No, que va. Ui, mira, sonarà fins a final de temporada.
1: Doncs jo ja el tinc col·lapsat, eh?
0: Ah, doncs fes-ho bé.
1: Va, si jo dic... Mira,
0: digue'm.
1: Ja per anar acabant, doncs destacarem que l'Aran anuncia que geolocalitzarà tots els ossos que perdin la por als humans. Recordem que habitualment no s'acosten als humans, però sempre n'hi ha algun, doncs, que és més confiat. No hi ha atacs a humans, no hi ha grans, diguem-ne, problemes, però sí que volen geolocalitzar aquests ossos que, per dir-ho així, són més confiats. Generalment s'explica que són joves, que quan són
0: cadells, no?
1: Són cadells que quan s'allunyen de la mare, per dir-ho així, doncs, bueno, com es diu allò, canalla, anar amb canalla, pa tou.
0: Això.
1: Doncs, o anar amb mainada, qui va amb mainada, com diuen això, pixat, s'aixeca o alguna cosa així. Doncs és això.
0: Són molt monos.
1: Són molt monos. Mira que maco.
0: És que me l'enduria a casa.
1: Sí?
0: Ai, sí. Això de... Si pogués, tindria un zoològic a casa.
1: Això ha d'embrutir molt, a casa.
0: Mira, menys serps, escorpins, cucs i bitxos raros.
1: Doncs mira. Mira, i de l'esport, dues notícies destacades. Una, que Hansi Flick renova fins al 2028. Per tant, doncs, bé, era cantat que Hansi Flick renovaria el seu contracte amb el Barça. I l'altra notícia és que, finalment, sembla que es confirma, doncs, que Florentino, avui titula TV3, tindrà rival, perquè el senyor Enrique Riquelme anuncia que es presentarà a les eleccions del Real Madrid. Recordem, és un jove empresari de Alacant. Diu que té tancats els avals necessaris per fer candidatura. Aquest dijous, per tant, demà passat, ha anunciat que formalitzarà tota la documentació. I, per tant, com a mínim hi haurà eleccions i veurem, doncs, bueno, quina és la campanya de cadascú i com acaba aquesta cosa. Aquest serial, diria, eh? Recordem que dijous és el darrer dia per presentar la documentació. Es demana, entre d'altres, 20 anys d'antiguitat com a soci, ell ho té, un aval bancari que s'acosta als 200 milions d'euros, ell ho té, i, bueno, hem estat llegint que aquest noi, en Riquelme, dic noi perquè és que té 37 anys, eh? Doncs diu que té mils de mil milions d'euros.
0: Sí, ja... O sigui que és un partit.
1: Sí, és un... Sí. De fet, resideix a Mèxic, eh?
0: És
1: espanyol.
0: Sí.
1: Però resideix a Mèxic...
0: Bueno, vam dir que era d'Alacant, no?
1: Sí, el que passa que, com que té tants de negocis a Mèxic, d'aquí ve que el famós...
0: L'accent aquest que
1: bueno,
0: té,
1: sí, se li va dir ese continuo... Sí. Com es va dir? Acento sudamericano. Es va fer servir aquest eufemisme per referir-se a Riquelme, però vaja, ningú se li escapa que s'estava parlant de Riquelme. Mira, el vols veure? És aquest.
0: Sí, l'he vist.
1: Sempre va mudat, eh? Mira, porta un anell més raro.
0: Sí.
1: Per què porta un anell en el dit índex?
0: Bueno, està com de moda, no?, aquests anells. Ja ho esbrinarem.
1: Queda fatal.
0: Bueno, la reina Letícia també en porta un, eh?
1: Sí?
0: Jo crec que sí.
1: Em fixaré, no m'he fixat en això. Jo trobo que...
0: Bueno, si algú porta un anell al dit índex... De quina mà,
1: passa?
0: Per cert? De quina mà?
1: De la mà esquerra.
0: La mà esquerra. Doncs, home, si algú porta i sap el significat, ens truqueu un momentet i ens ho expliqueu.
1: Sí, jo ho veig... Claro, no
0: acabem d'entendre-ho, però vaja, si està casat... M'entens?
1: No, però si estàs casat vas a una altra banda, eh?
0: Vas a una altra banda.
1: Ah,
0: ja ho saps, això.
1: Home, clar. Tu saps que es posa és diferent a Catalunya que a la resta d'Espanya,
0: no? Sí, aquí ho fem... Com era allò? Catalunya és diferent. O era Espanya diferent?
1: Era Espanya.
0: Un dels dos. Escolta, anem a recordar que ara ja tenim la previsió del temps amb Jordi Pérez, però després sí que ens posem més seriosos, eh? Seguim amb aquest cicle d'entrevistes que fem als portaveus municipals. Pep, entrevistes a en Gustavo Llero del Partit Popular. Dit això, anem per feina. Jordi Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Va, anem a comentar el temps. Ahir va ploure, finalment.
3: Sí, sí, sí. I per sort no va caure aquestes litrades que van caure en altres indrets, déu-n'hi-do. Després d'un dematí de sol, pocs se pensaven que a migdia doncs, es fes algun ruixat, perquè no ho indicava pas. Però la previsió, els mapes, les condicions atmosfèriques doncs, ens insinuen doncs, que pot anar per aquí. I, efectivament, a partir del migdia ja vam veure creixement de nuvolada, cel cada cop més carregat, amenaçador, i ja estaven descarregant, de fet, hi ha ruixats intensos cap al prelitoral de Tarragona, baix de la zona de Barcelona, els Vallesos, l'Alt Penedès, tot aquest sector, déu-n'hi-do, les tempestes i alguna calamarsada i registres abundants, 20, 30, 40 litres. I aquí, doncs, ruixadet. Em sembla que va fer uns 3 litres en el migdia. A la tarda es va mantenir l'ambient carregós, nuvolat, amenaçador, però en pausa pel que fa a la precipitació, però de nou nova ronda de xàfecs cap a Girona i, de fet, en hores del migdia i primers hores de la tarda, aquests ruixats que preveiem cap a l'àrea de Barcelona, també es va formar un cap a la selva, que aquest se'ns va escapar una mica, els parava més cap a l'àrea central, i aquest ruixat de la selva, que arrencava des de Santa Coloma de Farners aproximadament, va anar de dret cap a la costa del Baix Empordà, cap a Sant Feliu de Guíxols, i que no es pot preveure, ni de bon tros, ningú, ni nosaltres ni ningú. Aquests gairebé 100 litres a Sant Feliu de Guíxols. Imaginin-se quina litrada, si segurament, mirant el radar en poc més d'una hora, doncs va fer segurament 70-80 litres, perquè abans ja estava plovent, però bé, això és un aiguat torrencial descomunal, i estem parlant del mes de maig. Això que ens denota. I ahir mirava què va passar, què podia passar. Doncs l'ambient molt carregós de port d'aigua, teníem un gran contingut d'aigua precipitable, que va afavorir també, i després el desplaçament lent d'aquests ruixats i tronades, que déu-n'hi-do, allà on descarregaven, doncs ja veuen les litrades que van deixar. A la tarda, nous ruixats cap a l'interior, que van anar basculant cap al sud, i van treure el nas per l'Alt Maresme, però ja van veure que van arribar desgastats. Un litre a Pineda Nord, també va fer un litre i mig, em sembla, a Pineda Centre, de cara al vespre, i després, doncs bé, tot se va esveir. Però va per barris, ja ho sabem, tempestes locals, allà on descarreguen ho fan amb força, i en la majoria dels casos, la majoria d'indrets, doncs pràcticament quedem al marge amb poca precipitació. Bé, entrem en matèria, ambient molt carregós, xafogós, aquesta hora del matí. Està tot moll, moll, no es belluga ni una fulla, i déu-n'hi-do quin ambient més carregós que tenim. Núvols baixos, que denota la humitat tan elevada que tenim, i de fet, doncs, avui encara restes d'aire fred en alçada. Per tant, hem de mantenir aquests núvols baixos, segurament s'aniran aclarint i donaran pas a algunes clarianes de sol, mig matí, mig dia, un sol que escalfarà tela marinera, i més que ho farà els propers dies, i encara amb restes d'aire fred, creixement de nuvolades, Pirineu Oriental, Serra Transversal, a la tarda, vespre, nit, segurament descarregaran ruixats i algunes tempestes. Ahir no ho esperàvem tant, doncs avui doncs, encara hi ha condicions per de nou per sarau en aquestes zones. De cara al vespre, nit, aquests ruixats, alguna tempesta intensa cap a Osona, la selva, pot anar avançant cap al Montseny i treure el nas, ja més desgastada, aquesta inestabilitat cap a l'Alt Maresme i Costa Salvatana. Per tant, encara avui, a últimes hores d'avui encara es podia arribar algunes nuvolades i descarregar doncs, algun ruixat o quatre gotes al final de la jornada. Però, insistim, en zones interiors segurament de nou tindrem xàfecs intensos. Temperatures encara, entre cometes, agradables, voltant els 20 graus, sempre en funció de la insolació que acabi fent, vents bruixos i vent del sud. Demà som dimecres, demà hem d'esperar un dia de sol radiant. Demà, en principi, llevarem amb sol. No pronostiquem núvols, demà un dia de sol. Restes encara d'aire fred en alçada, probablement tinguem alguns ruixadets cap al Pirineu Oriental, creiem exclusivament en aquell sector, amb la resta, en principi, ha d'anar tot a la baixa, ha d'anar tot anar desapareixent, les condicions cada cop més adverses, i tindrem un dia en principi de sol. A la tarda poden aparèixer alguns nuvolets. Vents una mica per entrar de llevant, demà a partir del migdia tarda, temperatures, com que farà més sol, doncs més faran un salt, no només aquí, sinó també a gran part de Catalunya. I més que ho faran de cara dijous, divendres, dissabte, diumenge, dorsal anòmala. Quan diem anòmala, què volem dir? Una dorsal anticiclònica càlida anòmala. Doncs se surt del que és normal per finals de maig. És una massa càlida, s'estendrà per tota l'Europa Occidental, de ple afectant la península Ibèrica. Anticicló, insolació màxima, vents fluixos, humitats que podran baixar, i això farà doncs tirar cap amunt les temperatures amb una facilitat tremenda. Per tant, parlarem de calor doncs, de mitjans finals de setmana i temps totalment estable i no se preveuen ruixats. Ja veurem, els models diuen que pot entrar una dana pel nord-oest peninsular, però entrarà en un territori advers, enemic. Pobreta, poca cosa creiem que pugui fer aquesta dana. De cara a dissabte, diumenge, és una borrasqueta que entrarà per Galícia, pot provocar alguns ruixadets molt locals i molt concentrats en aquella zona on estigui, però, insistim, insignificant, però, de fet, bé, els models ho simulen i ho anirem seguint i ho anirem comentant. Però, de moment, això és tot. Per tant, aprofitar la fresca. Avui, entre cometes, per els propers dies, màniga curta, pantalons curts, serà la tònica general a tot Catalunya. La calor començarà a apretar de valent, sobretot zones interiors, no tant a la costa, però vaja, també, de fet, ho notarem a base de bé. És tot.
0: Perfecte, Jordi. Una situació meteorològica que anem seguint dia a dia, anem de cara al bon temps i, si més no, doncs, mira, aquests propers dies gaudint també de sol, que ja en tenim ganes. Jordi, demà més. Gràcies i que vagi bé. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Fins demà. Energia.

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Falten 20 minuts per les 9 del matí i, com us hem estat explicant, Ràdio Pineda doncs posa en marxa aquest nou cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups polítics municipals que tenen representació a l'Ajuntament, i en aquesta ocasió ho hem fet coincidir doncs una mica, podríem dir, amb el compte enrere per les municipals del 2027, que ja tenen data, són el 23 de maig de l'any que ve, per tant, d'aquí a un any just, on hi haurà doncs aquestes eleccions a tots els ajuntaments de tot Espanya. Avui tenim a Gustavo Ollero, ell és el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Pineda, a qui ja podem saludar. Gustavo, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I benvingut a Ràdio Pineda.
1: És un plaer sempre poder venir.
0: Doncs bé, parlarem una mica d'actualitat municipal, li preguntaré per l'equip de govern, també pel seu propi partit, pel seu propi grup, però deixi'm preguntar-li primer, des d'una visió més general, com ha vist les eleccions a Andalusia, més que tot perquè ha guanyat, per dir-ho així, el seu, no?, amb una majoria més que clara, claríssima, jo diria una gran majoria, però en canvi sense arribar a la majoria absoluta, que és el que volia, no? Com valora aquest resultat, però més enllà d'això, la tendència general que hi ha una mica a tot Espanya, no?
1: Home, ja l'has dit, a veure, content, no, contentíssim, no? Perquè al final es veu que n'hi ha una bona gestió per part d'en Juanma Moreno i la gent li ha reconegut perquè ha guanyat vots, però no ha guanyat en escanyos, perquè el que diuen, no? Una vegada t'ho treuen i una altra t'ho donen els restos, no? I aquesta vegada ha sigut així, però la gent ha confiat plenament en ell i la gran majoria es nota que volen que continuï un projecte i un treball que s'està donant a Andalusia i gairebé a tota Espanya, perquè de totes les eleccions que portem des de que va entrar el president Feijóo del partit, les úniques que no s'han guanyat han sigut les del País Basc i Catalunya. El resto totes han sigut guanyades per al Partit Popular. I això vol dir que la gent vol un canvi real i on ha hagut el canvi, que continuïn.
0: Que és una tendència que aspiren a que passi l'any que ve, perquè l'any que ve també hi ha eleccions generals, no? No, ara parlem de les locals, però al final hi ha una tendència. Ahir sentíem a Feijóo que deia el missatge és aquest, la lectura és clara, no? La lectura?
1: Jo crec que sí, que la gent i el ciutadà ja està, entre cometes, estan farts, no?, d'aquest govern que porta 8 anys que no estan treballant realment per a la població espanyola, perquè el que fan, no tenim pressupostos, estem governant sense pressupostos, estan donant uns canvis de rumb que no són necessaris, són rehens de la seva pròpia política, perquè han arribat a acords per estar a Madrid, governant el país, que no poden complir, i llavors, clar, tenen una deixadeixa per a altres regions d'Espanya, que no vol dir que, per exemple, ara aquí a Catalunya, que pujaran i vindran coses bones per Catalunya, jo estaré encantat sempre que vinguin tot el que sigui bo per Catalunya, però sí que és veritat que ho venen d'una manera com que estan pagant un impost innecessari perquè tindrien que fer-ho amb tots, no?, d'una manera equitativa. Sí que és veritat que n'hi ha puestos que poder necessitar més per unes circumstàncies especials, però al final el que no es pot vendre que estiguin al govern només per pagar. Per pagar, per pagar i per pagar.
0: Deixa'm preguntar-li si fa por en el Partit Popular Vox, i li trasllado això també en el cas de Pineda, no? Que no sabem si es presentarà Vox a Pineda, però sempre acaba planant aquest altre partit que acaba molestant el Partit Popular, no?, una mica.
1: Jo, al contrari del que poden dir molts, a mi no me destorba ningú, i por menys, perquè a mi que si la gent creu que ha de votar a Vox o al Partit dels Socialistes o al Partit Popular o Esquerra Republicana, són ells. Nosaltres el que hem de treballar és perquè la gent es cregui i confiï en el nostre projecte. A mi que es presenti Vox o no, a veure, no està en la meva mà, no? I crec que la diversitat política és la democràcia. I a nivell nacional, com aquí a Pineda, doncs jo crec que Vox ja no té la força que tenia. Va fer una pujada molt forta i ara la gent va veient que no, no és el que ells demanen, no? Perquè posen uns màxims que tampoc són coherents, no? Jo creiem amb una posició centrada, realista, i més que en fer anuncis i coses que al final no es poden complir.
0: Si li sembla, parlem de Pineda. Com veu la... Després li preguntaré pel seu propi grup municipal, eh? Ho farem una mica més endavant, però li pregunto per Pineda, com veu Pineda, com veu l'equip de govern i com veu la política a Pineda? Quin creu que són els punts forts o els punts dèbils, les mancances que pugui tenir l'equip de govern en la seva gestió municipal?
1: Com veig Pineda?
0: O sigui, encara que siguin termes generals, eh? Però sí. Si la veu...
1: Bueno, jo crec que seria fàcil de... A veure com ho dic.
0: A veure com ho dic per quedar bé, no?
1: Sí, no, per quedar bé, no. Per fer la realitat. La sí, realitat sí. És que jo crec que la millor opinió és quan sortim al carrer i la sensació i els comentaris de la majoria de gent que m'hi trobo, de tots els colors polítics, perquè normalment jo parlo amb molta gent i no els hi demano el carnet, és que Pineda ha patit una deixadesa molt important en els darrers anys, tant en manteniment, des dels carrers fins a les nostres places i jardins, que precisament aquest any no s'ha realitzat la poda. Jo vaig preguntar, em penso que en 4 o 5 plens, i al final, en l'últim, van dir que no la farien, i ara estem patint les conseqüències. A les places on tenien les moreres, han fet una florada molt forta de moreres, estan molt emprenyats els que tenen allà terrasses, perquè ho tenen tot brut, i clar, això tampoc és, no? Perquè s'han de fer els manteniments i les coses quan toquen. I en el tema de l'asfaltat, que ara anunciaran que faran un gran pla d'asfaltat, jo crec que s'ha d'asfaltar quan toca, però no esperar 4 o 5 anys per fer-ho. S'ha de fer un manteniment diari constant.
0: Vostès han parlat moltes vegades de l'àmbit de l'urbanisme, que sabem que sempre és una... No sé si dir una qüestió que no s'acaba de solucionar mai bé del tot, no? Dir perquè urbanisme sempre apareix perquè és una àrea feixuga, que costa molt d'anar ràpid o de ser àgil, però que és, en el cas de Pineda vostès han queixat moltes vegades que especialment és lenta, no? Hi ha esculls allà que no s'acaben de solucionar.
1: És veritat, tot, no? És veritat. El primer que s'ha de dir és que des de l'equip tècnic d'urbanisme no dubtem de la professionalitat i els grans professionals que l'integren, però el que creiem que fa falta és que o una de dos, o li falten medis, materials humans, o no n'hi ha directrius polítiques per fer que sigui més àgil. O sigui, no se li poden estar un empresari, un constructor que vingui a Pineda i que presenti, que ja ho vaig dir aquí una vegada, presenti el projecte d'obres en l'any 2024 i fins al 27 no comenci les obres. Un any i mig d'espera i això retrasa tot. I estem queixant que no tenim vivenda. Volem fomentar la vivenda. Si la vivenda, el que s'ha d'anar és amb la normativa, que s'ha de complir, però s'ha de ser àgil, perquè només tindríeu que sortir i anar a preguntar qualsevol obra grossa que estigui aquí a Pineda d'algun bloc de pisos i preguntar-li a aquell empresari quan va presentar el permís d'obra, el projecte, i quan li han deixat començar. I no és una cosa que digui el Partit Popular, és que és real, es pot comprovar quant de temps triguen. I això retrasa tot. La falta de vivenda, els preus s'encareixen molt, perquè no és el mateix si anaves a fer una obra d'aquí 4 anys enrere, els materials tenien uns costos, ara quan acabis 4 anys després, els costos no seran els mateixos. I després es queixem de que no arribem per poder donar una entrada, per poder pagar la vivenda. Clar, és que tot va ser bancari.
0: Això li arriba a vostè a nivell de partit? O sigui, hi ha persones de l'àmbit de la construcció que li arriba sí, aquestes demandes?
1: Per sí, sí, i contínuament. També, igual que m'arriben de l'àmbit de la construcció, ens arriben de l'àmbit del comerç, que a l'hora de preparar un negoci per obrir amb tota la il·lusió del món se troben després amb molta burocràcia, que partint de la base que s'han de fer complir les ordenances, que per això hi són. Però una cosa és complir les ordenances i una altra cosa ja és, com se dice, rizar el rizo, no? O sigui, s'ha de ser àgil, no? I jo crec que la falta de medis per part dels equips dels tècnics de Pineda, tant materials com de professionals, de capital humà, jo crec que són evidents.
0: En l'àmbit de l'empresa, de la indústria, sempre també és un tema, podríem dir, recurrent, que quines propostes volen aportar això, no? Per agilitzar, s'ha parlat molt del canvi d'usos del polígon, vostè que també és empresari, per dir-ho així, no? No sé si tenen alguna proposta o alguna manera de dir, ostres, això hauríem de millorar, no?
1: Això del canvi d'usos del polígon, jo vaig entrar en el 2011 en el Partit Popular, a les llistes la primera vegada, i ja s'hi parlava, no? Això és com el del PP1, no? Aquí és el macroprojecte que nunca llega i todo va a ser bonito, no? I nunca se hace. El primer és la voluntat política per part del govern del PSC de tirar-ho endavant. O sigui, aquí es tindran sempre. O sigui, aquests projectes són necessaris i vitals per Pineda. Pineda necessita recuperar una activitat seriosa i factible en el polígon industrial de Pineda. No pot ser que tinguem unes naus de més de 1.000 metres quadrats que ningú les vol jugar. N'hi ha empresaris i emprenedors de sectors diversos, com de l'automoció, restauració, oci, que falta a Pineda, falta molt l'oci, que no en tenim. I aquí al polígon es podrien fer moltes coses. I al final això genera puestos de treball. Pineda és un poble que té una ràtio d'atur bestial. I no la baixem, perquè és que no n'hi ha ni incentius. I això, la feina l'ha de donar l'empresari i els emprenedors. O sigui, no és cosa de l'Ajuntament. Ells no faran que la gent contracti, però s'ha de facilitar que la gent pugui emprendre un negoci o una activitat industrial, i ells són els que han de contractar. Amb la contrapartida que porten, que si li ha d'ajudar a muntar el negoci, que les taxes siguin més baixes, aquí és on la gent se jugarà els seus calés per poder muntar el negoci i donar feina.
0: Deixi'm preguntar-li també per la seguretat, perquè el seu partit va liderar la regidoria de Seguretat Ciutadana, després en parlarem també. Com veu aquesta qüestió? Perquè també és una qüestió, de vegades, controvertida, no? No sé quina opinió té i si creu que els índexs, doncs, que té Pineda són, per dir-ho així, home, no són mai bons des del punt de vista que pugui haver-hi, només que n'hi hagi un de delicte ja són dolents, no? Però si en termes generals podem dir que estem en una situació, doncs, acceptable pel que fa, doncs, a la delinqüència i a la seguretat i a la convivència.
1: Gairebé te contestaré igual que quan hem parlat del tema de l'urbanisme, no? I del manteniment dels carrers i de les places. Una cosa són els casos reals i una altra cosa la sensació. La sensació a Pineda d'inseguretat és molt alta, que això també es queixa molt al ciutadà. Això no vol dir que tinguem delictes continus i afortunadament, ni greus. Però sí que és veritat que la sensació d'inseguretat va creixent molt. I això s'ha d'acabar. I això només s'atreu amb més presència policial, amb fer complir les ordenances i cíviques dintre del poble i dotant els membres de la nostra policia de millors recursos, més personal, que sí que és veritat que s'han contractat a nou agents més, però són, per al nostre parer, són insuficients. Pineda ja són 31.000 habitants i sí que diran, sí, és que complir la ràtio. Bueno, la ràtio no vol dir que tingui que ser el mínim. Tindrien que aspirar més, a més personal. I també exigir a la Generalitat de Catalunya que porti més Mossos aquí a la comissaria de Pineda, perquè al final és un servei complementari de les dues forces. També és veritat que quan estava el regidor Diego Sánchez es feien molts de controls que eren famosos perquè eren molt efectius, que es feia treballar amb bona coordinació a Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i la nostra policia local. Aquests controls van molt bé perquè toquen tots els aspectes de la seguretat. Clar, s'està donant un avís que Pineda es vigila. I això no és com una cosa que diu, ostres, és que sembla que entro a Pineda, sempre n'hi ha policia. Bueno, el que ha de tenir por és el que ho fa malament.

0: Bueno, lo primer és que en Diego Sánchez va fer una feina grandiosa, penso, perquè ja ho has dit, és un home que s'ho pren en sèrio, perquè nosaltres des del Partit Popular el que no es poden dir és que no som bons gestors, i en Diego n'ha plegat del partit, eh? Això, en Diego és sí. Company, militant i membre de la Junta, va plegar del seu càrrec de regidor per anar a l'empresa privada, i me n'alegro molt perquè sé que també ho està fent molt bé. I quan en Diego va entrar en l'equip de govern va ser perquè li van oferir, perquè penso que necessitaven algú del seu perfil per posar, no posar ordre a la policia, perquè ja són ordenats i grans professionals, però sí per començar un canvi. Aquell canvi crec que es va notar en poc temps, perquè no va estar gaire temps, però es va notar i la gent ho va sentir, no? Es veien més patrulles, es donaven uns serveis més eficients, però no perquè el regidor del Partit Popular, en Diego Sánchez, fos el que impongués allò, sinó perquè a la policia moltes vegades se'ls ha deixat fer. Nosaltres estem per garantir que no els hi faltin els recursos. Si aquí sumem la voluntat del regidor d'estar amb ells, donar-li suport, la gent es motiva, com tots els professionals en la nostra vida diària. Si estem motivats, estem contents, sempre és més positiu de cara a l'hora de donar el servei. I des de que en Diego Sánchez va marxar, això sembla que va enrere, no? N'hi ha disputes fortes en temes laborals dintre del cos de la policia, igual que en altres àrees del govern, de l'Ajuntament, perdó, i crec que no ha anat bé que es deixés la feina que ell va iniciar, no? I el que em preguntava, si em van oferir o no, jo vaig entrar de regidor, que és, penso que una de les coses més importants que m'ha passat a la meva vida, perquè és una il·lusió i ho faig amb ganes i amb molta empenta, i a l'equip del govern sí que em van transmetre que poder es podria fer, de continuar, però no van tenir ni cap necessitat ni cap iniciativa de que continués. I a part crec que egoístament ha sigut positiu, no? Perquè sí que és veritat que n'hi havia molta gent que no entenia perquè es va fer aquell pacte, però s'ha d'entendre que quan algú et demana ajuda, de vegades has de deixar els colors de banda per si t'interessa Pineda. I en aquell moment Diego Sánchez va fer el pas, sé que van haver-hi veus crítiques per entrar en un govern del PSC sense fer falta i sense tenir força de decisió directa. Això no vol dir que no va fer coses amb decisió, però de vegades s'ha de posar pel davant.
1: Però veus crítiques dins del Partit Popular, eh? Dins
0: no, de la ciutadania.
1: Ah, en general.
0: Sí, en general, perquè no en tenien, no? Clar, a veure, som bueno, sí, com l'oli i l'aigua, però al final va ser per una cosa, per millorar Pineda.
1: Tenia
0: en
1: una
0: cas.
1: Funció, que tenia un objectiu, aquell pacte, per dir-ho així,
0: correcte.
1: No, segons vostè.
0: En aquest cas no van considerar que els hi fes falta. Jo no sé si l'hagués fet bé o no, i jo també mai he dit si volia entrar o no, o sigui, això no va ser una cosa seriosa, però em penso que en Diego Sánchez, si hagués continuat, ara estaríem parlant d'altres coses en el tema de seguretat de Pineda, independentment del color polític que estigués al govern. O sigui, jo reconeixo, o jo m'ho crec i ho he palpat, que la seva labor a la policia va ser molt bona. De fet, des de l'Antonio Carmona, em penso que ha sigut el millor regidor de Pineda en la policia.
1: I també li ha permès a vostè tenir, per dir-ho així, perfil propi, quedant a l'oposició, no? Perquè de tots és sabut que quan una persona entra en el govern, doncs, bueno, forma part del govern, però quan estàs a l'oposició, doncs tens una mica més de perfil propi. Clar, li anava a preguntar, no sé, a nivell de partit, no sé si

0: Deixem alguna cosa de Pineda que vulgui comentar, perquè qüestions hi ha moltes, però ens interessa molt, ja a un any vista de les eleccions, doncs parlar d'en clau de partit, no? Mm. Si vostès ja estan preparant, no sé, programa, equip, si estan creant, diguem-ne, l'estructura necessària per presentar-se a les properes eleccions. I si vostè, i aprofito per preguntar-li, si vostè es veu, doncs, amb ganes, per dir-ho així, il·lusió, de dir, em postulo per seguir liderant el partit a Pineda.
1: Començaré per l'últim.
0: Vinga, va.
1: De ganes, moltes. I sobretot per la gent que està dient que estem fent una bona feina, no? Perquè jo sempre estem fent, no estic fent, perquè tenim un equip darrere que realment cada dia hi creix més. Això va per èpoques, no? Quan la cosa va bé, tothom sempre diu, ah, mira, no?, com que van bé, no?, i sempre la gent s'acosta més, no? Però sí que és veritat que des de que en Diego Sánchez va tornar a entrar de regidor i van tornar a entrar a l'Ajuntament, en aquest cas a l'oposició, després d'haver estat fora, la gent va veure que realment era necessari el Partit Popular Pineda que estigués representat en el consistori. Volem tenir més força i la gent es demana que fem més. I sí que és veritat que cada dia en tenim més membres que estan venen a oferir-se, a portar idees, i de cara al futur crec que ja tenim un gran grup, però cada dia en sumem més. I jo, il·lusió i ganes, això és el que m'hi dona. Ja t'he dit abans que per mi una de les millors coses que m'han passat a la meva vida, a part de la meva família, la meva dona i els meus fills, que això és el primer. El segon és tenir la gran alegria de poder representar Pineda a cada lloc que hi vaig. L'altre dia em deia un senyor pel carrer, perquè, clar, jo miro de... Primer tinc la meva feina, que vaig a treballar, però quan te veuen amb el pin de regidor, n'hi ha gent que diu, ui, ¿por qué llevas el pin puesto? Perquè per mi és un orgull. No és per dir que és una altra cosa, ni alardear, ni nada. Per mi és un orgull portar el pin de Pineda i representar tots els pinedents.
0: El número 2 haurà de ser... Bueno, si és que vostè és programat número 1, que això suposo que es fa en clau interna, no?, per als seus mètodes de cada partit, no? Ja vindrà, no, això? No
1: això, de moment, no... Com deia aquell, això no toca.
0: No toca.
1: Perquè tenim... Fins que això són regles del partit... Sí. Il·lusió i ganes n'hi ha, però al final serà el partit qui decideixi de qui serà el candidat o candidata a les pròximes eleccions.
0: Que tan important és el número 1 com el número 2, no? Com el 3.
1: Molt important.
0: I el 2 ha de ser una dona, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí.
0: Un dia ho explicarem, això, com sí, va, perquè l'any que ve la cosa canvia una mica.
1: Força.
0: Però ho dic perquè moltes vegades és això, no és important el 1, que és sempre una cara molt visible, però el 2 també és important, no? Deixi'm preguntar-li per una cosa que hem vist per xarxes, i és que a Pineda s'està creant les noves generacions. Ho hem vist, això? O s'està intentant crear aquest grup, per dir-ho, juvenil del Partit Popular? I estem acabant, eh?
1: Sí, perquè no tenim... Seré breu. El que t'he dit abans, la tendència és molt positiva, n'hi ha molta gent que es vol afiliar i vol treballar amb el Partit Popular de Pineda, i que vengui el jovent és una prova d'ell, d'això, no? Que n'hi ha motivació, n'hi ha moltes ganes. Mm-hmm.
0: Com vol acabar aquesta entrevista? Sabem que estem a un any de les eleccions, mal comptat, eh? Ara arribarà l'estiu, els tornarem a convidar a l'estiu, perquè volem fer una segona ronda molt aviat, res, d'aquí dos mesos, mal comptats, abans que arribi l'agost, volem tornar. I ho fem així justament perquè, clar, quan arriba l'agost, Pineda s'atura, el setembre costa una mica d'arrencar, i a l'octubre ja estarem... liats, no? Com prepara tot això i com prepara l'estiu, per dir-ho així?
1: Bueno, el primer, a veure si aquest any no fa aquella calorassa que vam patir, eh? Que sempre va bé. I sobretot que Pineda s'esforci i que miri dels visitants que tinguem que s'hi trobin una Pineda millor que la que tenim ara. Perquè ara mateix tenim els carrers que no estan precisament massa bé, a les places i jardins també els faria falta una bona repassada, que és el que parlaven abans del manteniment, que s'han anat deixant les coses, i tot el que ve a Pineda li agrada, però ha de sortir enamorat. I ara mateix aquesta ruptura de la realitat amb el que la gent ha de veure no és correcta, es tindria que millorar. I sobretot que la gent, faig una crida que tothom que s'escolti de fora, que vingui a Pineda, que Pineda per mi és el millor poble del Maresme. Tenim una platja que tenim problemes perquè amb les llevantades que es venen, però sempre mirem de tenir-la preparada. Espero que sigui així per aquest any també, i que disfrutin del comerç local, que gastin aquí els seus calerons, que es venen molt bé per la gent que hi treballa, i que seran molt benvinguts sempre.
0: Marxarà de vacances, ni que sigui alguns dies? Té promís alguna cosa? No, que
1: miraré,
0: família, eh?
1: Miraré, sí, de marxar. Sempre tinc la tradició que vaig al poble dels meus pares, a Extremadura.
0: Un dia m'ho va explicar, això, eh?
1: Vaig a Extremadura i sempre, sí, almenys una setmaneta, 10 dies, per mirar de veure la família, perquè de marxar fora no som massa de marxar fora a l'estranger. Jo sempre soc d'aquí.
0: Sí. Quin poble és? Quin poble és? Si no és
1: un poble molt petit de la província de Cáceres, que es diu Hinojal. És un poble de 350 habitants, però a l'estiu arriba a més de 3.000, i tot de gent de fora, immigrants que van sortir cap al País Basc, Madrid, Extremadura, Catalunya, i tornem tots. Això vol dir que n'hi ha una germanor molt important.
0: I és un poble d'aquest per dir-ho així, d'oliveres o d'alzines, no?
1: No, aquell és més de secar.
0: És de secar.
1: Terra molt dura, on estem nosaltres, de secar i de camp pobre. De ramaderia, però no de prats. Una ramaderia pobra, però que la gent ha sabut aguantar. Són gent dura i molt treballadora, i que aguanten allà la seva terra com poden.
0: És la història, d'aquest país, que la gent s'ha hagut de buscar la vida, com més ara el seu pare o familiars seus, que van haver de sortir, no? Però és bonic també, doncs, tornar als orígens. Per tant, li agraïm aquests minuts de ràdio, senyor Gustavo Ollero. Jo li dic senyor, però bueno, és un...
1: No cal.
0: Ens coneixem tots a Pineda.
1: Som molt joves, eh?
0: Exacte. Regidor portaveu del Partit Popular, gràcies, i ben aviat el tornem a convidar a Ràdio Pineda. Gràcies i molt bon dia.
1: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: I recordeu que demà és el torn de Noemí Llorenç. Ella és la regidora portaveu de Junts per Pineda. Serà entrevistada també en directe als nostres estudis.

0: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

Ràdio Pineda ha entrevistat avui el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, Gustavo Ollero. Ha dit que té il·lusió per ser el candidat del Partit Popular a Pineda, treballar pel poble, però serà el partit qui ho decideixi. Ho ha dit en el cicle d'entrevistes de Ràdio Pineda, un cicle que fem als portaveus municipals. En aquesta entrevista ha dit que volen treballar perquè la gent puguin confiar en el seu projecte. Ha parlat també de la diversitat política, que és la democràcia. Per això ha dit que Vox, si es presenten, no els fa por. També han destacat que una de les qüestions que volen millorar en clau interna dins l'Ajuntament és millorar els tràmits a l'Ajuntament. Un exemple, diu, són els permisos d'obra. Ha parlat també de millorar la seguretat ciutadana a Pineda o també del canvi d'usos que necessita el polígon industrial. Gustavo Ollero també ha volgut posar en valor la feina que ha fet l'exregidor Diego Sánchez com a regidor de Seguretat Ciutadana. Avui dimarts, nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Aquesta vegada la vaga afecta les comarques del Maresme, però també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Segons han explicat, volen mantenir la petició de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, també reducció de ràtios, reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica. Les biblioteques de Pineda obren sales d'estudi nocturnes per ajudar a preparar els exàmens. Aquest servei estarà disponible fins al dia 22 de juny a les dues biblioteques que hi ha a Pineda. I la Coral Juvenil de Santa Maria de Pineda viu un any molt especial, celebra 15 anys. I a més, aquesta coral participarà a la visita que farà el Papa a Montserrat i també a la Sagrada Família. També hi haurà membres de la Romeria de Pineda a Montserrat que participaran a la visita del Papa que farà justament al monestir de Montserrat. I Pineda acull per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. En el cas de Pineda, es fa avui des de les 7 de la tarda al Cafè L'Havana, situat al carrer Moragues i Barret, número 57. Hi participaran diversos investigadors que compartiran els seus coneixements, però ho faran en un ambient informal. És un projecte que es fa a tota Europa.

I acabem fent un apunt del temps. Ahir van ploure fins a 4 litres per metre quadrat a Pineda, però avui ja tenim un temps plenament primaveral, moltes més estones de sol. Poden haver-hi alguns ruixats a l'interior que es poden acostar a la costa, però seran qüestions sempre ben puntuals. Demà, dimecres, també tindrem un dia assolellat a tot el país. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Fiti Wap, el Bang My Head. Comencem nova hora d'èxits. Això és Ràdio Pineda i un dia més. T'agraïm moltíssim que estiguis aquí, que m'acompanyis un matí més. I si t'acabes d'incorporar, sigues molt benvingut o molt benvinguda. Bruno Mars.

0: Recuperàvem aquest èxit de Kylie Minogue, All That Lovers, de seguida també amb Banjo i Sweet California, Teddy Swims, i molta música que tenim preparada per tu en aquest matí assolellat de primavera, matí de dimarts, 19 de maig. Tot això des d'aquí amb energia positiva des de Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-802249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

Ràdio Pineda ha entrevistat avui el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, Gustavo Ollero. Ha dit que té il·lusió per ser el candidat del Partit Popular a Pineda, treballar pel poble, però serà el partit qui ho decideixi. Ho ha dit en el cicle d'entrevistes de Ràdio Pineda, un cicle que fem als portaveus municipals. En aquesta entrevista ha dit que volen treballar perquè la gent puguin confiar en el seu projecte. Ha parlat també de la diversitat política, que és la democràcia. Per això ha dit que Vox, si es presenten, no els fa por. També han destacat que una de les qüestions que volen millorar en clau interna dins l'Ajuntament és millorar els tràmits a l'Ajuntament. Un exemple, diu, són els permisos d'obra. Ha parlat també de millorar la seguretat ciutadana a Pineda o també del canvi d'usos que necessita el polígon industrial. Gustavo Ollero també ha volgut posar en valor la feina que ha fet l'exregidor Diego Sánchez com a regidor de Seguretat Ciutadana. Avui dimarts, nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Aquesta vegada la vaga afecta les comarques del Maresme, però també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Segons han explicat, volen mantenir la petició de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, també reducció de ràtios, reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica. Les biblioteques de Pineda obren sales d'estudi nocturnes per ajudar a preparar els exàmens. Aquest servei estarà disponible fins al dia 22 de juny a les dues biblioteques que hi ha a Pineda. I la Coral Juvenil de Santa Maria de Pineda viu un any molt especial, celebra 15 anys. I a més, aquesta coral participarà a la visita que farà el Papa a Montserrat i també a la Sagrada Família. També hi haurà membres de la Romeria de Pineda a Montserrat que participaran a la visita del Papa que farà justament al monestir de Montserrat. I Pineda acull per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. En el cas de Pineda es fa avui des de les 7 de la tarda al Cafè L'Havana, situat al carrer Moragues i Barret, número 57. Hi participaran diversos investigadors que compartiran els seus coneixements, però ho faran en un ambient informal. És un projecte que es fa a tota Europa. I acabem fent un apunt del temps. Ahir van ploure fins a 4 litres per metre quadrat a Pineda, però avui ja tenim un temps plenament primaveral, moltes més estones de sol. Poden haver-hi alguns ruixats a l'interior que es poden acostar a la costa, però seran qüestions sempre ben puntuals. Demà, dimecres, també tindrem un dia assolellat a tot el país. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora. Radio

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

Ràdio Pineda ha entrevistat avui el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, Gustavo Ollero. Ha dit que té il·lusió per ser el candidat del Partit Popular a Pineda, treballar pel poble, però serà el partit qui ho decideixi. Ho ha dit en el cicle d'entrevistes de Ràdio Pineda, un cicle que fem als portaveus municipals. En aquesta entrevista ha dit que volen treballar perquè la gent pugui confiar en el seu projecte. Ha parlat també de la diversitat política, que és la democràcia. Per això ha dit que Vox, si es presenten, no els fa por. També han destacat que una de les qüestions que volen millorar en clau interna dins l'Ajuntament és millorar els tràmits a l'Ajuntament. Un exemple, diu, són els permisos d'obra. Ha parlat també de millorar la seguretat ciutadana a Pineda o també del canvi d'usos que necessita el polígon industrial. Gustavo Ollero també ha volgut posar en valor la feina que ha fet l'exregidor Diego Sánchez com a regidor de Seguretat Ciutadana. Avui dimarts, nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Aquesta vegada la vaga afecta les comarques del Maresme, però també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Segons han explicat, volen mantenir la petició de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, també reducció de ràtios, reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica. Les biblioteques de Pineda obren sales d'estudi nocturnes per ajudar a preparar els exàmens. Aquest servei estarà disponible fins al dia 22 de juny a les dues biblioteques que hi ha a Pineda. I la Coral Juvenil de Santa Maria de Pineda viu un any molt especial, celebra 15 anys. I a més, aquesta coral participarà a la visita que farà el Papa a Montserrat i també a la Sagrada Família. També hi haurà membres de la Romeria de Pineda a Montserrat que participaran a la visita del Papa que farà justament al monestir de Montserrat. I Pineda acull per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. En la casa de Pineda es fa avui des de les 7 de la tarda al Cafè L'Havana, situat al carrer Moragues i Barret, número 57. Hi participaran diversos investigadors que compartiran els seus coneixements, però ho faran en un ambient informal. És un projecte que es fa a tota Europa. I acabem fent un apunt del temps. Ahir van ploure fins a 4 litres per metre quadrat a Pineda, però avui ja tenim un temps plenament primaveral, moltes més estones de sol. Poden haver-hi alguns ruixats a l'interior que es poden acostar a la costa, però seran qüestions sempre ben puntuals. Demà, dimecres, també tindrem un dia assolellat a tot el país. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: poquillo.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Avui dimarts, nova jornada de vaga a l'educació amb un nou cicle de protestes. Avui la vaga ha afectat doncs, el Maresme, el Vallès Oriental i també l'Occidental. I els professors s'han mobilitzat i fins i tot han tallat en alguns moments la N2 al seu pas per Pineda i Calella, justament entre els dos termes municipals. Recordem, entre les principals reivindicacions hi ha la de recuperació de poder adquisitiu, però també reducció de ràtios o el reforç de les plantilles educatives.
2: Que, òbviament, nosaltres lluitem pels nostres drets i per tenir un poder adquisitiu que és el que ens, que ens pertoca, que se'ns ha anat retallant i no arribem allà on volem. El nostre salari ha d'estar vinculat a l'IPC amb una clàusula de revisió per evitar noves pèrdues de poder adquisitiu. Després, el calendari pressupostari per arribar al 6% del PIB en educació, tal com fixa la LEC. S'ha de fer un pla estructural de reducció de ràtios i ampliació de plantilles amb les dates públiques i control de compliment. Una educació inclusiva real.
1: A Pineda s'ha creat la plataforma Pineda en Lluita, que aplega un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta. Recordem que els sindicats majoritaris de l'educació han convocat aquest cicle de vagues. Des del Departament d'Educació, el govern reitera que manté la voluntat de desplegar l'acord que ha signat amb Comissions i UGT. Assegura que respecta el dret a vaga, però de moment no contempla reobrir més negociacions. Això sí, demà dimecres hi ha prevista una nova reunió amb els representants dels docents. El sindicat USTEC és que lidera les manifestacions del professorat. El regidor portaveu del Partit Popular a Pineda, Gustavo Ollero, diu que té il·lusió per ser el candidat del PP i treballar per Pineda. Ho ha dit al cicle d'entrevistes que fa la nostra emissora a un any de les eleccions municipals de 2027. Ollero diu que deixa la decisió en mans del partit, però afirma que és un orgull poder representar el consistori pinedenc. Ha repassat l'actualitat local i també els principals reptes que té Pineda.
3: De ganes, moltes, per la gent que està dient que estem fent una bona feina, no? Perquè jo sempre estem fent, no estic fent, perquè tenim un equip darrere que realment cada dia hi creix més. La gent va veure que realment era necessari el Partit Popular Pineda que estigués representat en el consistori. Volem tenir més força i la gent es demana que fem més. Ja tenim un gran grup, però cada dia en sumem més. I jo, il·lusió i ganes, això és el que m'hi dona. Ja t'he dit abans que per mi una de les millors coses que m'han passat a la meva vida, a part de la meva família, la meva dona i els meus fills, la gran alegria de poder representar Pineda a cada puesto que hi vaig.
1: Ollero ha defensat que la seva prioritat és continuar treballant per guanyar la confiança dels veïns. Diu que té un projecte que ha qualificat de realista i ha reivindicat la diversitat política com a valor democràtic. Ha marcat distàncies amb altres opcions, assegurant que el PP aposta per propostes assumibles i no pas per anuncis que no es poden complir. En relació amb la gestió municipal, el portaveu popular ha estat crític amb l'estat de la via pública, ha denunciat una manca de manteniment. També posa el focus en l'àmbit urbanístic. Diu que reconeix la tasca dels tècnics municipals, però apunta a una falta d'agilitat administrativa. Diu també que caldria accelerar tràmits com ara permisos d'obres o llicències per obrir negocis i diu que això afecta l'activitat econòmica o, per exemple, l'accés a l'habitatge. Diu que en termes generals la gestió a l'Ajuntament hauria de millorar.
3: Tant en manteniment, des dels carrers fins a les nostres places i jardins, que precisament aquest any no s'ha realitzat la poda. Jo vaig preguntar, em penso que en 4 o 5 plens, i al final en l'últim van dir que no la farien, i ara estem patint les conseqüències. A les places on tenien les moreres, han fet una florada molt forta de moreres, estan molt emprenyats els que tenen allà terrasses, perquè ho tenen tot brut, i clar, això tampoc és, no? Perquè s'han de fer els manteniments i les coses quan toquen. I en el tema de l'asfaltat, que ara anunciaran que faran un gran pla d'asfaltat, jo crec que s'ha d'asfaltar quan toca, però no esperar 4 o 5 anys per fer-ho. S'ha de fer un manteniment diari constant.
1: Ha demanat novament replantejar els usos del polígon industrial. Recorda que és un debat que ja es plantejava fa molts anys i, en canvi, no s'ha avançat en aquesta línia. Cal voluntat política, diu, per adaptar els usos i facilitar l'arribada

0: de més empreses per millorar l'economia local i generar més ocupació. I en matèria de seguretat, Ollero reconeix que no hi ha una situació alarmant de delinqüència, però sí una creixent sensació d'inseguretat entre la ciutadania. Per això, aposta per incrementar, per exemple, presència policial i també doncs, més coordinació entre cossos. Justament ha volgut posar en valor la feina feta per l'exregidor Diego Sánchez en l'àmbit de la seguretat ciutadana. Ha reiterat la voluntat del seu equip de continuar creixent amb la mirada posada a les municipals de 2027. Ha dit que se'ls acosta molta gent i això vol dir que el seu projecte engresca els veïns de Pineda. Bé, la propera entrevista, com sabeu, en directe demà quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. En aquest cas, demà és el torn de la regidora portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç. Passem a altres qüestions. Comencem destacant que l'Ajuntament de Pineda obre calendari per sol·licitar ajuts de menjador escolar pel curs que ve. Les famílies ja poden demanar cita prèvia per presentar sol·licitud. El període de presentació s'estén del 26 de maig al 12 de juny. Les tramitacions es poden fer de forma presencial a l'edifici Pijoan i Cotiller o de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Tota la informació, com sabeu, la trobareu també a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Pineda també ha activat l'obertura de sales d'estudi nocturnes pels joves estudiants que volen un espai tranquil per preparar exàmens finals. El servei estarà disponible fins al 22 de juny a les dues biblioteques que té Pineda. Recordem, l'objectiu, oferir un entorn adequat i sobretot silenciós per poder estudiar. Es vol donar resposta sobretot a aquells joves que no disposen d'un espai òptim a casa. I Pineda acull per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. Una manera de fer arribar la ciència accessible i entenedora cap a tothom. La cita a Pineda és avui. Es fa des de les 7 de la tarda al Cafè L'Havana, que es troba al carrer Moragues i Barret, número 57. Comptarà amb la participació de diversos investigadors. Entre ells, el pinedenc Albert Renyer, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar. Parlarà del fitoplàncton marí i com aquest món microscòpic pot influir a les nostres platges. L'organitzadora Elena Hernández ha explicat que és un format molt divers.
1: Vindrà l'Albert, que ens parlarà del món invisible de les nostres platges, és a dir, dels microorganismes que trobem al mar. També tindrem en David, ens parlarà dels virus a les aigües residuals, de la importància que tenen aquests i què ens poden explicar els virus. I per últim, l'Helena, que ens parlarà del món de l'educació i de la importància que els docents i les docents puguin formar-se abans de començar a exercir a les aules.
0: Aquesta activitat forma part d'aquest moviment internacional que promou la divulgació científica en espais quotidians i fomenta també el contacte directe entre els científics i la població.
1: Tenim tres xerrades que crec que seran superinteressants. Esperem que pugui venir molta gent del poble i que, bueno, que puguem gaudir d'aquesta jornada, que creiem que serà superenriquidora, superinteressant.
0: Recordeu que aquesta iniciativa, ben curiosa, molt original, es pot seguir avui des de les 7 de la tarda al Cafè L'Havana del carrer Moragues i Barret, número 57, per parlar doncs, de la salut del mar o, per exemple, també d'àmbits com del sistema educatiu. I presència de Pineda a la visita que farà el Papa a Catalunya amb la Coral Juvenil i també la Romeria de Pineda a Montserrat. D'una banda, la Coral Juvenil viu un any especial. Celebra 15 anys plena de reptes musicals i experiències. Sota la direcció d'Eli Pereira, la Coral participarà a la visita que farà el Papa a la Sagrada Família el mes de juny. Formaran part de les activitats litúrgiques interpretant un repertori coral en un entorn històric, com diem, dins la Basílica de la Sagrada Família. Bé, a més, cantaran doncs a Montjuïc i ho faran amb l'Escolania de Montserrat i amb Sergio Dalma. Ho han explicat al programa Sortim de Ràdio Pineda.
2: És un honor formar part d'aquest tipus de sortides i activitats i ens ho passarem superbé.
3: La veritat és que poder formar part d'una experiència tan grandiosa i tan grossa com és anar a cantar a la Sagrada Família per el Papa m'emociona molt. Em posa els nervis sincerament, però al mateix cop estic molt agraïda poder formar part d'aquest event tan guai.
4: Sento que Bueno, doncs he sigut afortunada per poder participar en aquest event de l'Avinguda del Papa a la Sagrada Família, perquè en primer lloc és un event important a nivell mundial. També m'il·lusiona doncs, participar-hi, poder cantar allà amb diferents cors, poder ser part d'aquest event tan gran i també poder doncs, cantar a la Sagrada Família.
5: Em sento molt feliç per poder participar a la venida del Papa a la Sagrada Família.
6: Per mi és un orgull poder representar Pineda. Espero gaudir d'aquesta gran experiència.
7: Estic molt agraïda per poder participar en el concert de la Sagrada Família per al Papa. És una experiència molt important per la meva vida.
0: I d'altra banda, la comunitat de monjos de Montserrat ha convidat, entre d'altres, a la Romeria de Pineda per ser present en aquesta visita que farà el Papa a Montserrat, juntament amb altres romeries de Catalunya. En Pere Garriga és membre de l'entitat i ha destacat el lligam històric i espiritual que té Pineda a Montserrat. Ha volgut destacar aquesta visita històrica que farà el Sant Pare a Montserrat.
8: La Romeria de Pineda té uns vincles, jo diria que com a mínim importants, amb Montserrat o a la part de pastoral. L'únic que en podem esperar és la satisfacció d'haver-hi estat, de poder dir, aquell dia jo hi vaig ser. I nosaltres, que som uns enamorats de la Mare de Déu, el fet de que la representació més important de la fe religiosa a la Terra vagi a visitar la nostra Mare de Déu, doncs ja ho diu tot, no?
0: Recordem que aquesta entitat manté grans vincles personals, sobretot amb l'abadia, perquè el seu rector, que és el pare Joan Maria Mallol, és rector també de la Romeria de Pineda a Montserrat. Bé, de tot això us en parlarem, perquè també Ràdio Pineda doncs, hi serà present d'una manera o altra, per tant, estarem ben atents a aquestes visites importants i a aquesta participació de Pineda amb aquesta visita que fa el Papa de Roma. Bé, passem a altres qüestions, perquè hi ha una nova regulació que posa límits a la recol·lecció del llentiscle. És un arbust molt habitual als boscos de la Mediterrània, sobretot és molt present al Montnegre i Corredor. Aquí gairebé no se'n fa ús, però, en canvi, al nord d'Europa hi ha molta demanda per fer decoracions, rams o ornaments. Per això, en pocs anys s'ha convertit en un negoci que és molt rendible. El problema és que s'està collint en grans quantitats i sovint entrant en fiques privades, fent malbé camps de conreu o deteriorant els boscos. Fins i tot s'han destapat xarxes criminals que treuen tones de llentiscle de forma il·legal, amb milions d'euros de benefici. Per tot això, el govern català ha aprovat una nova regulació que entra en vigor avui mateix. Aquesta norma no prohibeix en si recollir llentiscle, però sí que posa els límits que són molt clars. S'ha de fer correctament i s'ha de justificar a on es ven. Per cert, que la policia local de Malgrat ha informat que va frustrar la setmana passada un intent d'ocupació de l'antiga discoteca Palm Beach del centre comercial Sant Roc de Malgrat de Mar. L'actuació policial es va produir després que una persona va alertar a la comissaria de la presència d'intrusos en aquest local. Finalment, doncs, els quatre individus van ser detinguts, acumulen antecedents policials i fins i tot tenen ordres d'allunyament, a més de la prohibició de portar armes. Així ho ha fet saber la policia local de Malgrat de Mar. I encara cueja la protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna. Serà ja la quarta trobada vinculada a grups d'extrema dreta europea que, segons l'Ajuntament de Santa Susanna, acostuma a reunir cap a 200 persones. A més, s'ha contemplat un dispositiu de seguretat per evitar incidents i molèsties. Això serà el darrer cap de setmana del mes de maig. D'altra banda, l'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, ha tornat a insistir en que té les mans lligades, que no pot prohibir-lo perquè assegura que és una activitat privada, que sap una finca privada amb el consentiment de la propietat i que ni tan sols cobren l'entrada. I només un apunt també cultural per dir que ja s'ha fet públic el cartell de les Santes 2026, les Santes de Mataró, amb detallets com a caps de cartell, però òbviament no hi faltarà doncs, ni la proclama de la Festa Major, ni la Nit Boja, ni les actuacions dels gegants, que és una de les actuacions geganteres més grans de tot el país, ni tampoc, per exemple, la Diada Castellera, ni la Remullada, ni res del que és més habitual en aquesta Festa Major de Mataró, les Santes, que recordem, és una de les festes doncs, més destacades de tot el nostre país. I ara ens interessem pel temps, la crònica, com sempre, de Jordi Pérez.
9: Encara amb restes d'aire fred, creixement de nuvolades, Pirineu Oriental, Serra Transversal. A la tarda, vespre, nit, segurament descarregaran ruixats i algunes tempestes. De cara al vespre, nit, aquest ruixat pot anar avançant cap al Montseny i treure el nas, ja més desgastada, cap a l'Alt Maresme i Costa Salvatana. Per tant, encara avui, a últimes hores d'avui, encara es podia arribar a algunes nuvolades i descarregar, doncs, algun ruixat o quatre gotes al final de la jornada. Temperatures encara, entre cometes, agradables, voltant els 20 graus, sempre en funció de la insolació que acabi fent, vents bruixos i vent del sud. Demà som dimecres, demà hem d'esperar un dia de sol radiant. A la tarda poden aparèixer alguns nuvolets. Temperatures, com que farà més sol, faran un salt, no només aquí, sinó també a gran part de Catalunya. I més que ho faran de cara a dijous, divendres, dissabte, diumenge, parlarem de calor i temps totalment estable i no se preveuen ruixats.
0: Gràcies, Jordi. Estarem atents a la calor que s'acosta i ens prepararem, doncs, per dies de bonança. Com sabeu, tota la informació també a internet.

0: tindrà del 26 de maig al 12 de juny. Les tramitacions es podran fer tant de manera presencial, amb cita prèvia, trucant al 93-767-1560, adreçant-se a l'edifici Pijuan i Cotiller, com de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal. L'Ajuntament de Pineda activa l'obertura de sales d'estudi nocturnes, adreçat als joves estudiants que necessiten un espai tranquil per preparar els exàmens finals. El servei estarà disponible fins al 22 de juny d'aquest any a les dues biblioteques del municipi, la Biblioteca Serra i Moret i la Biblioteca Poblenou. Aquesta iniciativa té com a objectiu oferir un entorn adequat, segur i silenciós durant el període de major càrrega acadèmica, donant resposta a les necessitats dels joves que no disposen d'un espai òptim per estudiar a casa. Pineda acull per primer cop el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència a les cafeteries. L'objectiu de fer la ciència més accessible i entenedora per a tothom. La cita de Pineda es farà el dimarts a les 7 de la tarda al Cafè Havana, situat al carrer Moragas i Barret, número 57. I comptarà amb la participació de diversos investigadors que compartiran els seus coneixements en un ambient informal. El programa inclou 3 xerrades telemàtica diversa, una d'elles, el pinedenc Albert Renyer, investigador de l'Institut de Ciències del Mar. L'organitzadora Elena Hernández ha explicat que és un format molt divers.
1: Vindrà l'Albert, que ens parlarà del món invisible de les nostres platges, és a dir, dels microorganismes que trobem al mar. També tindrem en David, ens parlarà dels virus a les aigües residuals, de la importància que tenen aquests i què ens poden explicar els virus. I per últim, l'Helena, que ens parlarà del món de l'educació i de la importància que els docents i les docents puguin formar-se abans de començar a exercir a les aules.
0: El temps avui dimarts, mantenim el temps variable amb núvols baixos que es podran anar trencant, però encara sense fer net. A la tarda, vespre i nit, podran avançar els ruixats d'interior. Demà dimecres ens llevarem amb un dia de sol, per tant el temps serà més estable. Per més informació podeu seguir a la web de radiopineda.cat.

A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

Ràdio Pineda ha entrevistat avui el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, Gustavo Ollero. Ha dit que té il·lusió per ser el candidat del Partit Popular a Pineda, treballar pel

exemple, diu, són els permisos d'obra. Ha parlat també de millorar la seguretat ciutadana a Pineda o també del canvi d'usos que necessita el polígon industrial. Gustavo Ollero també ha volgut posar en valor la feina que ha fet l'exregidor Diego Sánchez com a regidor de Seguretat Ciutadana. Avui dimarts, nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Aquesta vegada la vaga afecta les comarques del Maresme, però també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Segons han explicat, volen mantenir la petició de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, també reducció de ràtios, reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica. Les biblioteques de Pineda obren sales d'estudi nocturnes per ajudar a preparar els exàmens. Aquest servei estarà disponible fins al dia 22 de juny a les dues biblioteques que hi ha a Pineda. I la Coral Juvenil de Santa Maria de Pineda viu un any molt especial, celebra 15 anys. I a més, aquesta coral participarà a la visita que farà el Papa a Montserrat i també a la Sagrada Família. També hi haurà membres de la Romeria de Pineda a Montserrat que participaran a la visita del Papa que farà justament al monestir de Montserrat. I Pineda acull per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. En el cas de Pineda es fa avui des de les 7 de la tarda al Cafè L'Havana, situat al carrer Moragues i Barret, número 57. Hi participaran diversos investigadors que compartiran els seus coneixements, però ho faran en un ambient informal. És un projecte que es fa a tota Europa. I acabem fent un apunt del temps. Ahir van ploure fins a 4 litres per metre quadrat a Pineda, però avui ja tenim un temps plenament primaveral, moltes més estones de sol. Poden haver-hi alguns ruixats a l'interior que es poden acostar a la costa, però seran qüestions sempre ben puntuals. Demà, dimecres, també tindrem un dia assolellat a tot el país. Esto, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda obre el calendari per sol·licitar els ajuts de menjador escolar del curs 2026-2027. Les famílies ja poden demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud en cas d'optar per la via presencial. El període de presentació de sol·licituds s'estendrà del 26 de maig al 12 de juny. Les tramitacions es podran fer tant de manera presencial, amb cita prèvia, trucant al 93-767-1560, adreçant-se a l'edifici Pijuan i Cotiller, com de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal. L'Ajuntament de Pineda activa l'obertura de sales d'estudi nocturnes, adreçat als joves estudiants que necessiten un espai tranquil per preparar els exàmens finals. El servei estarà disponible fins al 22 de juny.

0: 057 i comptarà amb la participació de diversos investigadors que compartiran els seus coneixements en un ambient informal. El programa inclou tres xerrades telemàtica diversa. Una d'elles, el pinedenc Albert Renyer, investigador de l'Institut de Ciències del Mar. L'organitzadora Elena Hernández ha explicat que és un format molt divers.
1: Vindrà l'Albert, que ens parlarà del món invisible de les nostres platges, és a dir, dels microorganismes que trobem al mar. També tindrem en David, ens parlarà dels virus a les aigües residuals, de la importància que tenen aquests i què ens poden explicar els virus. I per últim, l'Helena, que ens parlarà del món de l'educació i de la importància que els docents i les docents puguin formar-se abans de començar a exercir a les aules.
0: El temps avui dimarts, mantenim el temps variable amb núvols baixos que es podran anar trencant, però encara sense fer net. A la tarda, vespre i nit, podran avançar els ruixats d'interior. Demà dimecres ens llevarem amb un dia de sol, per tant el temps serà més estable. Per més informació podeu seguir a la web de radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Ràdio Pineda ha entrevistat avui el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, Gustavo Ollero. Ha dit que té il·lusió per ser el candidat del Partit Popular a Pineda, treballar pel poble, però serà el partit qui ho decideixi. Ho ha dit en el cicle d'entrevistes de Ràdio Pineda, un cicle que fem als portaveus municipals. En aquesta entrevista ha dit que volen treballar perquè la gent puguin confiar en el seu projecte. Ha parlat també de la diversitat política, que és la democràcia. Per això ha dit que Vox, si es presenten, no els fa por. També han destacat que una de les qüestions que volen millorar en clau interna dins l'Ajuntament és millorar els tràmits a l'Ajuntament. Un exemple, diu, són els permisos d'obra. Ha parlat també de millorar la seguretat ciutadana a Pineda o també del canvi d'usos que necessita el polígon industrial. Gustavo Ollero també ha volgut posar en valor la feina que ha fet l'exregidor Diego Sánchez com a regidor de Seguretat Ciutadana. Avui dimarts, nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Aquesta vegada la vaga afecta les comarques del Maresme, però també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Segons han explicat, volen mantenir la petició de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, també reducció

I Pineda acull per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. En la Casa Pineda es fa avui des de les 7 de la tarda al Cafè L'Havana, situat al carrer Moragues i Barret, número 57. Hi participaran diversos investigadors que compartiran els seus coneixements, però ho faran en un ambient informal. És un projecte que es fa a tota Europa. I acabem fent un apunt del temps. Ahir van ploure fins a 4 litres per metre quadrat a Pineda, però avui ja tenim un temps plenament primaveral, moltes més estones de sol. Poden haver-hi alguns ruixats a l'interior que es poden acostar a la costa, però seran qüestions sempre ben puntuals. Demà, dimecres, també tindrem un dia assolellat a tot el país. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Molt bona tarda, família. Com esteu? Ja us trobava una mica a faltar, eh? Com esteu? Soc en Jaume Casals, t'acompanyaré fins una miqueta abans de les 7, que avui he de marxar una mica abans, que tenim esdeveniments fora de la ràdio i s'han d'anar a cobrir. Així que res, contentíssim d'acompanyar-te una tarda més. Escolta'm una cosa, no sé si te n'has adonat, però acabem d'escoltar Bruno Mars, Lo arriesgo todo, amb espanyol, un preciós bolero. Així que res, aquí només escoltaràs coses noves que estiguin sonant en el panorama musical. I això és icònic de A-Teens. Ja et deixo amb Crazy, de Lost Frequencies Zotherling.

0: Sí?
1: Yo.
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

I ara ens posem una mica sentimentals, no? Amb els Búhos. Aquesta cançó que es diu Gràcies, que tots tenim segur algú d'agrair a algú. Aprofito per dir-te, va, que és el dia internacional, no, dia mundial, perdó, del joc net, que això ens hem de fer consciència a tots els petits que juguen en campionats, de joc net, sempre, dia mundial del metge de família, també felicita el teu metge de família si avui vas al metge, dia mundial de la donació de la llet materna per totes aquestes mames, i el dia mundial de l'enfermetat inflamatòria intestinal, així que això, a celebrar, a celebrar, a celebrar la vida i donar gràcies com diuen els Búhos.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Ràdio Pineda ha entrevistat avui el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, Gustavo Ollero. Ha dit que té il·lusió per ser el candidat del Partit Popular a Pineda, treballar pel poble, però serà el partit qui ho decideixi. Ho ha dit en el cicle d'entrevistes de Ràdio Pineda, un cicle que fem als portaveus municipals. En aquesta entrevista ha dit que volen treballar perquè la gent puguin confiar en el seu projecte. Ha parlat també de la diversitat política, que és la democràcia. Per això ha dit que Vox, si es presenten, no els fa por. També han destacat que una de les qüestions que volen millorar en clau interna dins l'Ajuntament és millorar els tràmits a l'Ajuntament. Un exemple, diu, són els permisos d'obra. Ha parlat també de millorar la seguretat ciutadana a Pineda o també del canvi d'usos que necessita el polígon industrial. Gustavo Ollero també ha volgut posar en valor la feina que ha fet l'exregidor Diego Sánchez com a regidor de Seguretat Ciutadana. Avui dimarts, nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Aquesta vegada la vaga afecta les comarques del Maresme, però també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Segons han explicat, volen mantenir la petició de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, també reducció de ràtios, reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica. Les biblioteques de Pineda obren sales d'estudi nocturnes per ajudar a preparar els exàmens. Aquest servei estarà disponible fins al dia 22 de juny a les dues biblioteques que hi ha a Pineda. I la Coral Juvenil de Santa Maria de Pineda viu un any molt especial, celebra 15 anys. I a més, aquesta coral participarà a la visita que farà el Papa a Montserrat i també a la Sagrada Família. També hi haurà membres de la Romeria de Pineda a Montserrat que participaran a la visita del Papa que farà justament al monestir de Montserrat.

En primaveral, moltes més estones de sol. Poden haver-hi alguns ruixats a l'interior que es poden acostar a la costa, però seran qüestions sempre ben puntuals. Demà, dimecres, també tindrem un dia assolellat a tot el país. Esto, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Família, passa un minut d'un quart de set de la tarda. I escolta'm una cosa, si avui és el teu aniversari, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Has de saber que si avui, 19 de maig, fas anys, comparteixes aniversari amb el futbolista Andrea Pirlo, el Diego Forlán, també futbolista, amb el comediant Jorge Ponce, el director de La Revuelta, a Televisió Espanyola, i amb el cantant Sam Smith, entre de moltíssimes i moltíssims altres artistes i gent coneguda de tots els mons diferents. Així que res, que si és el teu aniversari, gaudeix d'aquest 19 de maig i que tinguis un preciós i feliç dia.

0: caldria dir més.
1: I amb en Max Navarro, amb aquest temazo que es titula Estrelles, em despedeixo aquí. Avui he de marxar una miqueta abans, que tenim més feina aquí a la ràdio, però ens tornem a escoltar demà, de 5 a 7, ja ho saps, com cada tarda, aquí, amb mi. Una abraçada molt forta, cuida't molt, fins demà.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 7, l'informatiu del vespre.
1: Avui dimarts, nova jornada de vaga a l'educació amb un nou cicle de protestes. Avui la vaga ha afectat doncs, el Maresme, el Vallès Oriental i també l'Occidental. I els professors s'han mobilitzat i fins i tot han tallat en alguns moments la N2 al seu pas per Pineda i Calella, justament entre els dos termes municipals. Recordem, entre les principals reivindicacions hi ha la de recuperació de poder adquisitiu, però també reducció de ràtios o el reforç de les plantilles educatives.
2: Que, òbviament, nosaltres lluitem pels nostres drets i per tenir un poder adquisitiu que és el que ens, que ens pertoca, que se'ns ha anat retallant i no arribem allà on volem. El nostre salari ha d'estar vinculat a l'IPC amb una clàusula de revisió per evitar noves pèrdues de poder adquisitiu. Després, el calendari pressupostari per arribar al 6% del PIB en educació, tal com fixa la LEC. S'ha de fer un pla estructural de reducció de ràtios i ampliació de plantilles amb les dates públiques i control de compliment. Una educació inclusiva real.
1: A Pineda s'ha creat la plataforma Pineda en Lluita, que aplega un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta. Recordem que els sindicats majoritaris de l'educació han convocat aquest cicle de vagues. Des del Departament d'Educació, el govern reitera que manté la voluntat de desplegar l'acord que ha signat amb comissions i UGT. Assegura que respecta el dret a vaga, però de moment no contempla reobrir més negociacions. Això sí, demà dimecres hi ha prevista una nova reunió amb els representants dels docents. El sindicat USTEC és que lidera la manifestacions del professorat. El regidor portaveu del Partit Popular a Pineda, Gustavo Ollero, diu que té il·lusió per ser el candidat del PP i treballar per Pineda. Ho ha dit al cicle d'entrevistes que fa la nostra emissora a un any de les eleccions municipals de 2027. Ollero diu que deixa la decisió en mans del partit, però afirma que és un orgull poder representar el consistori pinedenc. Ha repassat l'actualitat local i també els principals reptes que té Pineda.
3: De ganes, moltes, per la gent que està dient que estem fent una bona feina, no? Perquè jo sempre estem fent, no estic fent, perquè tenim un equip darrere que realment cada dia hi creix més. La gent va veure que realment era necessari el Partit Popular Pineda que estigués representat en el consistori. Volem tenir més força i la gent es demana que fem més. Ja tenim un gran grup, però cada dia en sumem més. I jo, il·lusió i ganes, això és el que m'hi dona. Ja t'he dit abans que per mi una de les millors coses que m'han passat a la meva vida, a part de la meva família, la meva dona i els meus fills, la gran alegria de poder representar Pineda a cada lloc que hi vaig.
1: Ollero ha defensat que la

0: negocis, i diu que això afecta l'activitat econòmica o, per exemple, l'accés a l'habitatge. Diu que en termes generals la gestió a l'Ajuntament hauria de millorar.
1: Tant en manteniment, des dels carrers fins a les nostres places i jardins, que precisament aquest any no s'ha realitzat la poda, jo vaig preguntar, em penso que en 4 o 5 plens, i al final en l'últim van dir que no la farien, i ara estem patint les conseqüències. A les places on tenien les moreres, han fet una florada molt forta de moreres, estan molt emprenyats els que tenen allà terrasses, perquè ho tenen tot brut, i clar, això tampoc és, no?, perquè s'han de fer els manteniments i les coses quan toquen. I en el tema de l'asfaltar, que ara anunciaran que faran un gran pla d'asfaltat, jo crec que s'ha d'asfaltar quan toca, però no esperar 4 o 5 anys per fer-ho. S'ha de fer un manteniment diari i constant.
0: Ha demanat novament replantejar els usos del polígon industrial. Recorda que és un debat que ja es plantejava fa molts anys i, en canvi, no s'ha avançat en aquesta línia. Cal voluntat política, diu, per adaptar els usos i facilitar l'arribada de més empreses per millorar l'economia local i generar més ocupació. I en matèria de seguretat, Ollero reconeix que no hi ha una situació alarmant de delinqüència, però sí una creixent sensació d'inseguretat entre la ciutadania. Per això, aposta per incrementar, per exemple, presència policial i també doncs més coordinació entre cossos. Justament ha volgut posar en valor la feina feta per l'exregidor Diego Sánchez en l'àmbit de la seguretat ciutadana. Ha reiterat la voluntat del seu equip de continuar creixent amb la mirada posada a les municipals de 2027. Ha dit que se'ls acosta molta gent i això vol dir que el seu projecte engresca els veïns de Pineda. Bé, la propera entrevista, com sabeu, en directe demà, quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. En aquest cas, demà és el torn de la regidora portaveu de Junts per Pineda, Noemí Llorenç. Passem a altres qüestions. Comencem destacant que l'Ajuntament de Pineda obre calendari per sol·licitar ajuts de menjador escolar pel curs que ve. Les famílies ja poden demanar cita prèvia per presentar sol·licitud. El període de presentació s'estén del 26 de maig al 12 de juny. Les tramitacions es poden fer de forma presencial a l'edifici Pijoan i Cotiller o de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Tota la informació, com sabeu, la trobareu també a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Pineda també ha activat l'obertura de sales d'estudi nocturnes pels joves estudiants que volen un espai tranquil per preparar exàmens finals. El servei estarà disponible fins al 22 de juny a les dues biblioteques que té Pineda. Recordem, l'objectiu, oferir un entorn adequat i sobretot silenciós per poder estudiar. Es vol donar resposta sobretot a aquells joves que no disposen d'un espai òptim a casa. I Pineda acull per primera vegada el Pine of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. Una manera de fer arribar la ciència accessible i entenedora cap a tothom. La cita a Pineda és avui. Es fa des de les 7 de la tarda al Cafè l'Havana, que es troba al carrer Moragues i Barret, número 57. Comptarà amb la participació de diversos investigadors. Entre ells, el pinedenc Albert Renyer, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar. Parlarà del fitoplàncton marí i com aquest món microscòpic pot influir a les nostres platges. L'organitzadora Elena Hernández ha explicat que és un format molt divers.
2: Vindrà l'Albert, que ens parlarà del món invisible de les nostres platges, és a dir, dels microorganismes que trobem al mar. També tindrem en David, ens parlarà dels virus a les aigües residuals, de la importància que tenen aquests i què ens poden explicar els virus. I per últim, l'Helena, que ens parlarà del món de l'educació i de la importància que els docents i les docents puguin formar-se abans de començar a exercir a les aules.
0: Aquesta activitat forma part d'aquest moviment internacional que promou la divulgació científica en espais quotidians i fomenta també el contacte directe entre els científics i la població.
2: Tenim tres xerrades que crec que seran superinteressants. Esperem que pugui venir molta gent del poble i que, bueno, que puguem gaudir d'aquesta jornada, que creiem que serà superenriquidora, superinteressant.
0: Recordeu que aquesta iniciativa, ben curiosa, molt original, es pot seguir avui des de les 7 de la tarda al Cafè l'Havana del carrer Moragues i Barret, número 57, per parlar doncs, de la salut del mar o, per exemple, també d'àmbits com del sistema educatiu.

0: i presència de Pineda a la visita que farà el papa a Catalunya amb la Coral Juvenil i també la Romeria de Pineda a Montserrat. D'una banda, la Coral Juvenil viu un any especial. Celebra 15 anys plena de reptes musicals i experiències. Sota la direcció d'Eli Pereira, la Coral participarà a la visita que farà el papa a la Sagrada Família el mes de juny. Formaran part de les activitats litúrgiques interpretant un repertori coral en un entorn històric, com diem, dins la Basílica de la Sagrada Família. Bé, a més, cantaran doncs a Montjuïc i ho faran amb l'Escolania de Montserrat i amb Sergio Dalma. Ho han explicat al programa Sortim de Ràdio Pineda.
1: És un honor formar part d'aquest tipus de sortides i activitats i ens ho passarem superbé.
2: La veritat és que poder formar part d'una experiència tan grandiosa i tan grossa com és anar a cantar a la Sagrada Família per el Papa m'emociona molt, em posa dels nervis sincerament, però al mateix cop estic molt agraïda poder formar part d'aquest event tan, tan guai.
3: Sento que, bueno, doncs he sigut afortunada per poder participar en aquest event de l'avinguda del Papa a la Sagrada Família, perquè en primer lloc és un event important a nivell mundial. També m'il·lusiona doncs, participar-hi, poder cantar allà amb diferents cors, poder ser part d'aquest event tan gran i també poder doncs, cantar a la Sagrada Família.
4: Em sento molt feliç per poder participar a l'avenida del Papa a la Sagrada Família.
5: Per mi és un orgull poder representar Pineda. Espero gaudir d'aquesta gran experiència.
6: Estic molt agraïda per poder participar en el concert de la Sagrada Família per al Papa. És una experiència molt important per la meva vida.
0: I d'altra banda, la comunitat de monjos de Montserrat ha convidat, entre d'altres, a la Romeria de Pineda per ser present en aquesta visita que farà el papa a Montserrat, juntament amb altres romeries de Catalunya. En Pere Garriga és membre de l'entitat i ha destacat el lligam històric i espiritual que té Pineda a Montserrat. Ha volgut destacar aquesta visita històrica que farà el Sant Pare a Montserrat.
7: La Romeria de Pineda té uns vincles, jo diria que com a mínim importants, amb Montserrat o a la part de pastoral. L'únic que en podem esperar és la satisfacció d'haver-hi estat, de poder dir, aquell dia jo hi vaig ser. I nosaltres, que som uns enamorats de la Mare de Déu, el fet de que la representació més important de la fe religiosa a la Terra vagi a visitar la nostra Mare de Déu, doncs ja ho diu tot, no?
0: Recordem que aquesta entitat manté grans vincles personals, sobretot amb l'abadia, perquè el seu rector, que és el pare Joan Maria Mallol, és rector també de la Romeria de Pineda a Montserrat. Bé, de tot això us en parlarem, perquè també Ràdio Pineda doncs, hi serà present d'una manera o altra, per tant, estarem ben atents a aquestes visites importants i a aquesta participació de Pineda amb aquesta visita que fa el Papa de Roma. Bé, passem a altres qüestions perquè hi ha una nova regulació que posa límits a la recol·lecció del llentiscle. És un arbust molt habitual als boscos de la Mediterrània, sobretot és molt present al Montnegre i Corredor. Aquí gairebé no se'n fa ús, però, en canvi, al nord d'Europa hi ha molta demanda per fer decoracions, rams o ornaments. Per això, en pocs anys s'ha convertit en un negoci que és molt rendible. El problema és que s'està collint en grans quantitats i sovint entrant en fiques privades, fent malbé camps de conreu o deteriorant els boscos. Fins i tot s'han destapat xarxes criminals que treuen tones de llentiscle de forma il·legal amb milions d'euros de benefici. Per tot això, el govern català ha aprovat una nova regulació que entra en vigor avui mateix. Aquesta norma no prohibeix en si recollir llentiscle, però sí que posa els límits que són molt clars. S'ha de fer correctament i s'ha de justificar a on es ven. Per cert, que la policia local de Malgrat ha informat que va frustrar la setmana passada un intent d'ocupació de l'antiga discoteca Palm Beach del centre comercial Sant Roc de Malgrat de Mar. L'actuació policial es va produir després que una persona va alertar a la comissaria de la presència d'intrusos en aquest local. Finalment, doncs, els quatre individus van ser detinguts, acumulen antecedents policials i fins i tot tenen ordres d'allunyament, a més de la prohibició de portar armes. Així ho ha fet saber la policia local de Malgrat de Mar. i encara cueja la protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna. Serà ja la quarta trobada vinculada a grups d'extrema dreta europea que, segons l'Ajuntament de Santa Susanna, acostuma a reunir cap a 200 persones. A més, s'ha contemplat un dispositiu de seguretat per evitar incidents i molèsties. Això serà el darrer cap de setmana del mes de maig. D'altra banda, l'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, ha tornat a insistir en que té les mans lligades, que no pot prohibir-lo, perquè assegura que és una activitat privada, que serà una finca privada, amb el consentiment de la propietat i que ni tan sols cobren l'entrada. I només un apunt també cultural per dir que ja s'ha fet públic el cartell de les Santes 2026, les Santes de Mataró, amb detallets com a caps de cartell, però òbviament no hi faltarà doncs ni la proclama de la Festa Major, ni la Nit Boja, ni les actuacions dels gegants, que és una de les actuacions geganteres més grans de tot el país, ni tampoc, per exemple, la Diada Castellera, ni la Remullada, ni res del que és més habitual en aquesta Festa Major de Mataró, les Santes, que recordem, és una de les festes doncs més destacades de tot el nostre país. I ara ens interessem pel temps, la crònica, com sempre, de Jordi Pérez.
8: Encara amb restes d'aire fred, creixement de nuvolades, Pirineu Oriental, Serra Transversal. A la tarda, vespre, nit, segurament descarregaran ruixats i algunes tempestes. De cara al vespre, nit, aquest ruixat pot anar avançant cap al Montseny i treure el nas, ja més desgastada, cap a l'Alt Maresme i Costa Salvatana. Per tant, encara avui, a últimes hores d'avui, encara es podia arribar algunes nuvolades i descarregar doncs, algun ruixat o quatre gotes al final de la jornada. Temperatures encara, entre cometes, agradables, voltant els 20 graus, sempre en funció de la insolació que acabi fent, vents fluixos i vent del sud. Demà som dimecres, demà hem d'esperar un dia de sol radiant. A la tarda poden aparèixer alguns nuvolets. Temperatures, com que farà més sol, faran un salt, no només aquí, sinó també a gran part de Catalunya. I més que ho faran de cara a dijous, divendres, dissabte, diumenge, parlarem de calor i temps totalment estable i no se preveuen ruixats.
0: Gràcies, Jordi. Estarem atents a la calor que s'acosta i ens prepararem doncs, per dies de bonança. Sabeu tota la informació també a internet.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

Ràdio Pineda ha entrevistat avui el regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, Gustavo Ollero. Ha dit que té il·lusió per ser el candidat del Partit Popular a Pineda, treballar pel poble, però serà el partit qui ho decideixi. Ho ha dit en el cicle d'entrevistes de Ràdio Pineda, un cicle que fem als portaveus municipals. En aquesta entrevista ha dit que volen treballar perquè la gent pugui confiar en el seu projecte. Ha parlat també de la diversitat política, que és la democràcia. Per això ha dit que Vox, si es presenten, no els fa por. També han destacat que una de les qüestions que volen millorar en clau interna dins l'Ajuntament és millorar els tràmits a l'Ajuntament. Un exemple, diu, són els permisos d'obra. Ha parlat també de millorar la seguretat ciutadana a Pineda o també del canvi d'usos que necessita el polígon industrial. Gustavo Ollero també ha volgut posar en valor la feina que ha fet l'exregidor Diego Sánchez com a regidor de Seguretat Ciutadana. Avui dimarts, nova jornada de vaga a l'educació en un nou cicle de protestes. Aquesta vegada la vaga afecta les comarques del Maresme, però també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Segons han explicat, volen mantenir la petició de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, també reducció de ràtios, reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica. Les biblioteques de Pineda obren sales d'estudi nocturnes per ajudar a preparar els exàmens. Aquest servei estarà disponible fins al dia 22 de juny a les dues biblioteques que hi ha a Pineda. I la Coral Juvenil de Santa Maria de Pineda viu un any molt especial, celebra 15 anys. I a més, aquesta coral participarà a la visita que farà el Papa a Montserrat i també a la Sagrada Família. També hi haurà membres de la Romeria de Pineda a Montserrat que participaran a la visita del Papa que farà justament al monestir de Montserrat. I Pineda acull per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència cap a les cafeteries. En la casa de Pineda es fa avui des de les 7 de la tarda al Cafè L'Havana, situat al carrer Moragues i Barret, número 57. Hi participaran diversos investigadors que compartiran els seus coneixements, però ho faran en un ambient informal. És un projecte que es fa a tota Europa. I acabem fent un apunt del temps. Ahir van ploure fins a 4 litres per metre quadrat a Pineda, però avui ja tenim un temps plenament primaveral, moltes més estones de sol. Poden haver-hi alguns ruixats a l'interior que es poden acostar a la costa, però seran qüestions sempre ben puntuals. Demà, dimecres, també tindrem un dia assolellat a tot el país. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva.
2: Set 94.5.
1: Són les 12. Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.